Carlos Santana és az Európa. Only the best music. Zucchero és Sir Tom Jones. She drives me crazy.